Vaja mesta fort, humus un estat, jo le bielsi el pas de l'hort, les els baixats tornen en pas fer la d'aliado com altres cots, ni més aneit a la veliado, batades clots, tornaré pas a més ta fort com us un estat, des jo le bielsi el pas de l'hort, les els baixats tornen en pas fer la d'aliado com altres cots.

0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publica un ensaggio poderoso sulla diversità. Le giornalista Biarnese pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defend la diversità come un gioco democratico e ecologico maggi. Joan Thomas. David Groclod publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libro che tout homme, occitanisto, anti-occitanisto, ecologisto, democrato, de tutto burro, ha de leggi. Un libro de tesis tuttos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, es pas la d'un universitari, mas d'un home che sap so che dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliato tutto sabido sulla questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven ausit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una guide critique sul biais de considerar les llengues en França o dillus països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una plagrando finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues autros que la del rei. Sutabe estudiados les questions del bilingüisme, des traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biologica. L'autor se contento pas d'analitzar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'he dit tu, l'adeu, desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplari seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furoburo!
3: Sí!
2: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maggi, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretende religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberación. Dijuno decisiu e meso lo 29 de juny passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respugnio a un motiu dominant d'interès públic maggi. Lui jutge decidigueron que los beneficis esperats del projecte, inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifican las exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacent era pas estat demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissen que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'utalier de moro sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilitzados per l'obratge. Aquellos proceduros separados del litigi administratiu que s'aro barrat.